0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. La C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes densitat, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, per un accident a primera hora ja retilat. A Rodalies, atenció, hi ha de Mores, l'R11 i l'RGU circulen amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
0: El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem de portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Les sol·licituds finals poden haver superat el milió, mentre Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració del col·lectiu amb una dotació de 500 milions d'euros. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja les restriccions que proposava Trump, entre d'altres, negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades, ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament a la zona, mentre el govern de Venezuela parla d'una ràpida reconstrucció. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. I aquest mes de juny les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
2: Esports.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra Costa d'Ivori, i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el Barça, Ansu Marce i Lamine Yamal, veu bé que hi havia Julián Álvarez. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra Navarro en 3 sets. La calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Trescat Info.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndica, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident des de primera hora del matí que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló en ambdós sentits de la marxa. Recordar també que la AP7, doncs, ja reobre el carril tallat per l'accident de ja fa una estona a l'altura de Cerdanyola, però que continua provocant en aquesta mateixa AP7 uns 5 quilòmetres de cues en sentit sud entre Mollet del Vallès i Barberà. També tenim retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona cues amb tota la C58 de manera intermitent en direcció a Barcelona des de Sant Quirze del Vallès. Tot plegat ens deixa col·lapse en tot el nus de la Trinitat, també aquestes cues que arriben per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o també aquest tram de 2 quilòmetres de cues en sentit sud al terme de Badalona per la C31. Tot plegat de retruc, doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs ja sabem com tenim les carreteres. I ara sí, arrenquem el nostre dia a dia. Amb bona música, com amb aquests bus i aquests volcans. Vinga!

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

vegades fas que no vulguis ser ningú més. I no em recordes a ningú en res. T'estimo quan et trobes i quan estàs perdut.

fas que no vulguis a ningú més. I no em recordes amb ningú en res. Fas que no vulguis a

Aquí també tenim la Maica de Casa Gemes. Bueno, Maica, la Pepi de Sant Mori és desaparecida. Jo crec que està de vacances. Gairebé segur. Des d'aquí li enviem un petonàs. Diu sí, oi? I tant. I tant, i tant.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la boutique trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco. Si te gustan las buenas carnes, el restaurante Rincón Gallego te espera para que degustes las carnes gallegas hechas a la brasa de carbón y acompañadas de un buen vino de Adegas Balcar. Acércate hasta el restaurante Rincón Gallego y saborea sus especialidades en pescados, mariscos, tapas y carnes a la brasa. Restaurante Rincón Gallego. Están en la calle Pablo Iglesias 113 en Roquetas, Barcelona. Reserva mesa llamando al teléfono 93 359 98 26. 93 359 98 26. Restaurante Rincón Gallego. Tu rincón reservado para comer.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera hem estat molt pendents de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat de Lleida. Hi ha 5 persones en estat crític ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. En total, són una quarantena els ferits de diversa consideració. L'autobús s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida per causes que encara s'estan investigant. Sembla que la conductora, que era novella, hauria perdut el control del vehicle. Anava acompanyada d'un conductor veterà, que és un dels ferits crítics. També us hem explicat que aquest mes de juny la calor ha estat molt intensa, això ja ho heu notat segur, però ara sabem que, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica, a Catalunya ha provocat com a mínim 218 morts prematures. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. Aquest no ha estat un juny de rècord, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I ens hem fet ressò també de la nova taxa que es cobrarà a la Unió Europea a les compres en plataformes xineses de baix cost. Vaja, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La Unió cobrarà 3 euros per cada producte i així intentarà frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el jutge del cas Leire ha citat a declarar el proper dia 15 a qui va ser la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les seves reunions amb l'exmilitant socialista. La fiscalia va reconèixer dues trobades amb membres de la suposada trama que es dedicava a desestabilitzar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis el tinent fiscal Diego Villafañe i un altre fiscal de l'equip de confiança d'Álvaro García Ortiz. Tots dos van participar en dues reunions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Tejeiro l'abril i el març del 2025 perquè, segons fonts de la fiscalia, volien denunciar uns fets delictius. García Ortiz no hi va ser present, però sí que va ser informat de la trobada a posteriori, apunten aquestes fonts. Segons el resultat de la declaració de Villafañe, el jutge deixa la porta oberta a citar també l'exfiscal general de l'Estat que va ser condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets.
2: I l'administració de Donald Trump ha aixecat des d'avui els controls d'exportació a models d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic que s'havien imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir unilateralment l'accés a la tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara la Casa Blanca considera que aquests problemes ja s'han resolt i permet a Anthropic retornar als usuaris autoritzats l'accés a tots els seus models. L'aspiració d'un control absolut de la intel·ligència artificial està darrere de totes aquestes mesures, segons assegura Ulises Cortés, director de l'àrea de recerca en aquesta tecnologia del Barcelona Supercomputing Center.
4: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
2: I la congregació ultraconservadora, coneguda com a Lefebvrians, ha fet cas omís a les peticions del papa i ha ordenat avui 4 nous bisbes a Suïssa sense el seu permís, fet que ha provocat un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a aquesta cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine i que s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà la excomunió dels implicats. La congregació fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre rebutja algunes obertures del Concili Vaticà II i defensa les misses d'esquena als fidels i en llatí. I encara per acabar, un apunt per felicitar una companya, perquè la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps, ha dit el jurat. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, Martín també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de programació l'any 1983.
0: Passen 5 minuts.

0: 3CAT Info.
1: Les 4, bona tarda. L'accident d'autocar aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle, que s'ha encastat a la façana de la Diputació. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa. Una setmana després dels terratrèmols, els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Almenys 6 persones han mort en un incendi en un bloc d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers. Els equips d'emergència continuen treballant a l'edifici i el nombre de víctimes encara no és definitiu. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin els descomptes correctament als conductors. Comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que l'endarreriment de la vacunació als policies es podria haver produït per errors administratius i han descartat la predisposició del govern durant la pandèmia. La segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per presumpta prevaricació ha desinflat part dels arguments de l'acusació. A partir d'avui, la Unió Europea cobra una taxa de 3 euros per cada producte barat que es compri en plataformes com Shein, Temu o AliExpress. L'objectiu és frenar l'allau de paquets de petits a les aduanes europees. La taxa l'han de pagar empreses i plataformes, però podrien repercutir-la en els consumidors. I al jaciment dels Casots, a l'Alt Penedès, han descobert el crani d'una espècie animal prehistòrica única al món. La troballa confirma el valor internacional d'un dels jaciments paleontològics més importants de Catalunya.
0: Esports.
2: Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació. Al Mundial, a les pròximes hores, es juguen 3 partits més del Mundial. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. I Tadej Pogačar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos o el Visma faran un entrenament específic al circuit de Barcelona a Catalunya per preparar la contrarellotge per equips de dissabte.
1: La calor cedeix terreny, s'allunya dels valors extrems dels darrers dies, però de calor en fa i molta. Avui les màximes més altes rondaran els 36 graus. La tarda serà assolellada amb possibles ruixats al Pirineu Oriental i a les Guilleries. La tramuntana bufarà tot avui i demà.
3: Ràdio Pomar, Badalona.

0: 3CAT Info.
1: Les 6, bona tarda. I el primer titular és pel trànsit, equip viari endavant.
2: Destaquem les cues a la C65 a l'altura de Llambilles, direcció Llagostera, l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Vilanova del Vallès en direcció Girona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona amb llargues cues sentit Besòs.
1: L'accident d'autocar aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, a tot l'estat. La xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. L'expresident espanyol José María Aznar esmena Alberto Núñez Feijóo i rebutja que el PP s'acosti a Junts per mirar de desbancar Pedro Sánchez. L'exdirigent popular ha apel·lat a una majoria nacional, diu que passi per una entesa amb Vox i amb els dissidents interns del PSOE. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa una setmana després dels terratrèmols. Els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin els descomptes correctament als conductors. La policia escorcolla per segona vegada les instal·lacions de l'IRTA Cressa per determinar l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. Ho va fer ahir a instàncies del jutge que investiga el cas, com la primera vegada es van endur documentació i algunes de les mostres en què treballen els investigadors. I Munts, Alcañiz i Toni Sevilla són alguns dels protagonistes de Factory, somni d'una nit d'estiu que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers Andy Warhol. Àlex Rigola dirigeix l'obra, una de les grans apostes del Festival Grec.
3: Esports.
4: Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació, inclosa la de Julián Álvarez. Al Mundial acaba de començar un altre partit dels setzens de final. És l'Anglaterra República Democràtica del Congo. Primers instants del partit, empat a 0 al marcador. A les 10 de la nit començarà el Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada a l'Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I el ciclista Tadej Pogacar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos o el Visma han fet un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips de dissabte.
1: Avui les màximes no han passat dels 36 graus i ha estat el dia amb menys calor de la setmana. Aquesta nit es dormirà millor, també serà la menys càlida. A partir de demà la calor anirà més, amb màximes que aquest dijous rondaran els 37 graus i tot en un dia de sol durant tota la jornada.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

Bueno, i per aquí tinc un missatge del meu estimat amic de la capital del Maresme, de Mataró, l'Enric. Diu: bona tarda, nit, amic Manel. Soc amb tu. Et desitjo que acabis de tindre un bon programa. Avui et proposo una cançó de la música actual. Mira, avui et proposo aquesta cançó. La cançó és Jamaican Bam Bam, de Hugo Soto, dedicada per tu i per tots. Una bona cançó per l'estiu. Una abraçada, amic Manel, i per tots, Enric. Igualment, una forta abraçada, guapetón. Molt bona nit, gràcies per estar aquí. I aquí tens la teva cançó per tu i per tots. Hugo Soto, Jamaica.